que cansa no se mata, no vol dir que no tens el més que dir, però vas a dir que no estàs així, si el nas no tenen que ir a casa, no hi ha vestit, bueno, les mocions que ens fan ara, si no estan per no, i et fes petit en el llet, si ho ha dit, per dir a Martín dintre de tant i si la ponda, no, per tot en tot, la hem en broma, per no em tridi, se mata, la nit i se passa el cap sol pel. Els campions de la Llecó, mi pare passa per les fandes que tenen, però que a part, perquè no som voler tindria de formar això, llavors hem acabat i practicat i que ho deixen tot el servei, no, doncs la primera vida no ens ho hem de buscar.

0: home a picar, sí.
1: I què ets amb tu? Em picaré bé, boina? Boina, som aquí,
0: boina,
1: boina.
0: Ah, és a dir, ara li fa pisar que puc fer per acá, però per tant, però ho puc fer tu bé de tot un dia. Tot s'ha de saber que hi ha mare de tenir, on te fa, manis, dits, ens un, rato, pari, la forma cravata, per mar,

0: vas deixar el seu problema, o s'allà a explicar el pas per imar-se'n perquè dona una barra de cada sol.
1: Es podrà haver portat amb la missió o algo?
0: Sobi ser guardat a cap el portet gent i gran i mal o petar el seu algo per la pla.
1: Portet gent gran a algo, és a dir, qui s'ha de ser sobre aquesta mà? Qui s'ha de ser que s'hi ha de tractar a ell, s'ha dit, o li jo, no s'ha de projectar a escolitza.
0: Portet gent no s'ha de tractar ningú, s'ha de tant de cap aquí no deixa s'havia de preparar sense el serinçó.
1: I ara gràcies per dir-me un paguin, no saps que aquí era fat tan de son, eh? Gràcies per dir-me un paguin, fisioteràpia de tari, tu pensa en tràpia com li tindrà que ho posar el serinçó.
0: No saps que aquí era tirar-me el cop, vine a fer-se en fisioteràpia de tari, que tenia tràpia, va dansar per ho posar el serinçó.
1: Gràcies per dir-me un paguin, va curar i jo vis a cantar en un escolta bastant de dir-me posar. Passar en agri, que cap mòbil ha anat barbàrica, Sesunari terlai, ustadi barai pada sempurna siloma, dos perpisahan cukup pemastaga ia besar. Kau sini kesehatan barai, sangka pasuri malas kasuri, dan fitur bantuan dan simpati.
0: Sampai kalau sunyi terasi, dar sunyi sunyi kita berarti, dar sunyi sunyi kita itu pasuri berdia.
1: Sampai kuat berdia.

aquest parla. En octubre de 1972, per a les aviats, s'ocorrerà un ràpid camí de l'Opa. Ai, no hi ha ni diners com a celebrar. No cal que tal no s'hi pot aclar, que el sacpat d'alt brillarà. Ara, matxí, si cal, o el còlful, ara ho està canant, ni ho trobo gai. Ja ho fot com va dir, sortir el cor al cal a l'Oti. Sosta que no li dius, sosta que no li cal a l'Algo. Fari ho, com va fer un gos a l'Ocademo, sosta que ha de dir, perquè així, de l'Eric Matari, s'ha de dir.

sabemos si pot entrar caix, sac, bat, dal, brillarà, ara, motxí, citar, corpòrfum, ara n'hi ha tocarà, n'hi ha metropocai. Ja m'ho fot com ho dir, s'ha tot i que no cal a l'utxí, s'ho

0: necessario que aprendre per la psicomatera, per aina no se'n podien detectar.
1: S'ha tingut de la mama, coina, a no saber-ho pot ser mani regaró.
0: Per la pel·lícula curada.

0: problema, o sea, a aspetar el pas que arriba la estrompa, que torna un elefant amb el que de xau.
1: Aspetar de portar la dimensió, va, algú?
0: No, i se cantar l'altra copa que té ni gran i va obtrar seu a un altre.
1: No, té tinc gran a arbo, que té fins a les altres obres de sa mà. I se sap que fins i se hem d'acabar, et, sa, dic, o és-ho, no s'ha de molt potser que s'ha d'esclenxar.
0: Tot i no s'ha de fer ni un salari, no tant de fer cap i no vist això, que t'ha de fer la cinta d'esclenxar.
1: Que ara no és que es veï un baguine, no s'ha de ser que una part fruta no s'ha de, mira mi no cal aquí fisioteràpia, no cal i que pensa teràpia, com que li va tot que s'ha d'esclenxar.
0: No s'ha de ser que t'ha de dir a mi el cop, vine a apreixer en fisioteràpia, que t'ha de comprendre teràpia, per que s'ha de fer un petre d'esclenxar.
1: Diran que algú s'ho grita con la guit, jo que s'ha de cantar en violència com de les parles i que s'ha de passar en la greix i que no hi ha anat de bàrica a parlar de ser una greix en l'aig. O s'ha dit bàrica quan és en cul la seva mà, dos per deixar xut com de les parles i que s'ha de passar. Però si l'has de cantar i s'ha de passar i s'ha de passar i ja no fer-ho amb una xifra aquí.
0: S'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'ha de passar i s'